unes grelles i un bon suport. Feu una gran foguera d'alzina i pi, rostiu-lo xisclarà, senyal que no és ben mort. Fanyeu-vos a que bufa

0: nol.
1: Kontzertuaren bigarren atalean, Pide la Serra igo zen eszenatokira.
0: Ja de panxa en l'aire el col·loqueu, amb la daga més fina obriu-lo en canal, netegeu-li els budells i tot el que hi trobeu, talleu la carn rosada i poseu-la en sal. El porc està plorant i nosaltres rient,